0: Encara que l'organització estudiarà molt bé que s'ha posat a la boca i els socialitats s'hi han unit amb el pràctic que s'ha fet a l'únic mitjà, que li s'ha de fer-ho, el mitjà del govern de la Xeu i fer més sensat.
1: Thank you.

0: per acollir sacs socis al procés o posar-los en l'aeroport de l'aeroport de l'aeroport per anar sense metri o se som a l'aeroport de l'aeroport.
1: Radio Provada Ejemplara, Sergi Quasari i Sandeis.
2: Parla molt de casi, però aquí no tindré, no em trago d'aquí.
3: Cara, i bé, quin part i la polinada, va? La polinada, tocant-se, no? Pots fer que la casa li va posar per girar sa plaç?
2: No tocant-se, li he dit això. No hi ha sanitari, pot ser pare, però han tocat no, no et pots fer que el pare s'ha notat, li he dit això.
3: Azul,
4: Thank you.

0: Fashion Barra, Sunny Hit Masari Sundays.
1: Qui serà el llibre l'Ago Panata Co per Mar? Qui serà l'estàtua de ser dir Mar per anir a Maigó? L'Ago Panata Co és per a Co per a Ibre Panida, la recicla matera, per a Aina, a Sant Creu de Sassà. S'ha tingut de Mar Maguina, a Prosa per a Co, poc si mani de Garó. Tanà, preu, per a Co, per a Garó. Samarran, l'Ago Panata, mira. L'Ago Panata va quedar per a Ago Sol. Sostre, ho ja no va vestir el Zul.
0: Rèdio, grubada, de Simutuara, s'ha de dir Masari Santís.
2: Gràcies per venir a l'Avi Pavoler i per fer-hi.

0: seria partia. Una seria suàstia que no me porti per de tant. Una altra suàstia partia amb la veia per de tant. I ara no me coneix suàstia si va a la seva prema. O s'ha de explicar el pas per imar-se'n perquè dorme una amb les cordes.
1: Es va estar recordant la missió, Aru.
0: S'ho dice que està tant a cop per teix. El migra anima ho tutra el seu a un per a tot.
1: Per teix m'ingrama, ara, per teix d'aquí s'ha d'estar sobre de sa mà. I se sap que és fisició en cap tocada. Ets, sàtic, o és-ho.
0: Per Pepe no s'ha de tan dir no s'ha de dir no tan de tan no t'hi no pixi s'ha de dir per tot la gent s'ha de dir no
1: que ara la gent es veïm un pagui no s'ha de ser que era a tot tan no s'ha de dir i a mi no que l'any et fixi el teràpi no t'ha de pensar teràpi que ho vindré per a tot de s'ha de dir
0: no s'ha de ser que va dir a mi no el grup vina a present fixi el teràpi tot ha de prendre teràpi per a tot s'ha de dir per a tot s'ha de dir
1: Dirà-li no pot subitar per l'agui, jo ho vist en contra i hem pogut escoltar bastant la gent. S'ha passat en agri i en comunitat, on ha barbaritat o tant d'accessionar agri per l'agui. Ho s'ha dit per tenir sempre una seva mà, dos petits anys que ho vam estar la gent. S'ha posat i ha escoltat per l'agui, s'ha de basuri, s'ha de basuri.
0: Sempre que no pot subir tot la cita, subir i exigir per l'agri, però ha de subir i exigir i exigir.